0: pel Bòfix, on sembrar, on sembrar, on sembrar, on sembrar.
1: Furka, Polskie Radio.